0: Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol. Hasta el 18 de julio renueva tu abono, la Liga o Champions. Online o en taquillas del estadio. Más información y renovaciones online en villarrealcf.es. Seguim amb tu.
1: Sant Mateu Medieval 2026, del 10 al 12 de juliol. Gaudeix de la 13a edició del Mercat Medieval de la capital del Maestrat de Montesa. Amb desfilades, animació, zona infantil, artesania, antics oficis, cetreria, recreació històrica d'un campament militar i molt més. Sant Mateu Medieval, organitza Ajuntament de Sant Mateu. Col·labora Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç.
2: Atención, atención, Castellón y provincia. Aviso importante de Casman Electrodomésticos para este verano. Si no quieres pasar calor, escucha esto. Ventiladores de techo por tan solo 35 euros. Sí, sí, has oído bien. Solo 35 euros. Ventiladores silenciosos de bajo consumo y con aspas retráctiles. En Casmani.
3: Sí, sí, sí. Casmani, sí.
4: Naturtierra.
5: Tenemos que mejorar nuestra calidad de vida. Una cápsula al día de colesterol de Naturtierra ayudará a tu salud cardiovascular. Te lo digo de corazón. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Die.
3: Complementa tu vida, Naturtierra.
6: Hoy por hoy, Castellón. Andrea Jarque.
7: Ja saben que esta semana vivim pendents de la calor, de les altes temperatures que es registren a la província de Castelló en esta segona onada de calor oficial a les portes, com els contem, d'una tercera onada que vindrà la setmana que ve encara amb registres més alts dels que estem registrant estos dies. Avui el cel una miqueta tapat amb núvols que ens deixen de moment 37 graus i mig ja en alguns punts del territori, un parell de graus més baixos de, que per exemple la jornada d'ahir o abans d'ahir. La calor està fent canviant les nostres rutines, o estem parlant molt esta setmana al programa, les rutines nostres, el fer esport, el eixir al carrer, el estar molt atent, hidratar-nos, tapar-nos del sol i buscar l'ombra, però no només ens passa a nosaltres, passa, i ho contàvem ahir també, amb els treballadors que estan exposats al carrer a les altes temperatures i per supost, la pateixen també el nostre sector primari, en concret, els ramaders i els animals de les explotacions de la província de Castelló. Així que avui anem a viatjar fins Valldalba per saludar a José Luis Martínez, un ramader d'ovelles. José Luis, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: José Luis, estem vivint un estiu amb temperatures molt altes, amb moltíssima calor, i volem que ens conte vostè com està afectant esta calor a la seua ramaderia, a les seues ovelletes.
8: Bueno, pues la verdad es que les ovelles, any a any, com tots podem comprovar, està fent més calor, no sé per el sentit de què, però bueno, la veritat és que està fent més calor, i elles la veritat és que es donen hasta temor, perquè les ovelles que traiem al camp ara d'estiu a les rastrolleres, pues no res, s'eixen a les 6 del matí i a les 9 elles de sol ja se'n volen anar cap a casa, perquè fa molta temor. Volen veure, està a l'ombra i està tranquil·les, i bueno, se ha puesto que ja que corrents d'aire, si pot ser, perquè estiguin una miqueta millor i ja està. I les que estan menjant a casa que no eixen, pues eixes ovelles quan apleguen aquestes hores estan totes dormint i no volen menjar, més que aigua.
7: O sigui, o sigui que elles mateixa donen aquests signes que vosaltres sí. Noteu que ben bé les

0: con la inseguridad de cómo está afectando la calor también les seues propias rutines.
1: Sí, sí, no, elles, i la veritat és que ho noten, i cada dia ho noten més, perquè fa molta temor la calor. I jo me recordo fa 20-30 anys que a mi en tot l'estiu t'hi venia dos dies durs. Ara ja estem portant la segona ola de calor, tu estàs dient ara fa una miqueta que la setmana que ve una altra inclús més forta, i mos fa fa temor. Nosaltres estem en unes zones rurals, estem a la plana alta, és possiblement on més calor fa, perquè més amunt, pues la veritat és que una miqueta menys calor, a la vora la mar, pues la mar sempre refresca alguna cosa més, però així és, on més calor fa, i la veritat és que pues, bueno, els animals ho senten molt, tindrem que començar, si venen més estiu de Xina, a canviar els hàbits de parideres, perquè ja pues, al juny ja no fem parir, però és que serà que pràcticament a l'abril se les paria, maig ja no, fins que no plegui a setembre, perquè la calor és molt forta, els cors de Xina i Xina tenen molts problemes perquè la calor els fastidia molt i totes aquestes coses. La veritat és que ho sentim molt.
0: Entenc que ovelletes recent nascudes patirien moltíssim aquestes altes, altes temperatures.
1: Sí, efectivament. Fa més de 15 o 20 dies que ja no cria cap, ara ja estem llevant-nos de les mares que han estat a primers de maig, però pues, ja impossible fer l'esparir ara l'estiu, impossible perquè tindria moltes baixes quan es deixarien en tanta calor. És que l'ovella, la temperatura ideal d'ella és des 18 als 28 graus.
0: Clar.
1: Vale? Quan fa molt de fred també, però clar, així cada vegada està fent menys fred. D'hivern tenim molt poques dies de fred.
0: Clar.
1: Fred que a ella es pugui fer mal. Calor sí que tenim molts més dies, molts més dies.
0: Clar, José Luis, una de les coses que fan els animals és beure moltíssima aigua. El consum d'aigua per a elles augmenta moltíssim per a vosaltres en la vostra explotació.
1: En d'estiu, pues, l'ovella beu de 2 a 3 vegades més que pot beure d'hivern. I si no tenen aigua, elles un dia de molta calor podrien estar tot el dia tranquil·les, però sense aigua, quan elles mengen a última hora, que sí que menjar a les 9 de la nit, perquè mengen de nit, que és quan més profit es fa, si no tinguin aigua, s'hi ficarien a velar com si se tornaren loques, perquè se falta l'aigua.
0: Clar. A vosaltres vos augmenta o molt els costos de producció?
1: No, perquè ja estem habituats a tenir-lo. L'aigua és un... Nosaltres comprem l'aigua, és aigua comprada, tenim aigua sí, però bueno, s'incrementa, val més diners, però ja és una cosa que l'assumim. És una cosa que... és pitjor pixar en plen guanya, que canvia de tema en la puja dels gasoils i coses, perquè no tenim maquinària, tractors, i això sí que ens afecta més que el tema
0: de
1: l'aigua.
0: Clar, entenc que el tema de la puja dels combustibles vos està afectant molt.
1: Sí, sí, sí, sí. I bueno, ara ha baixat un poquet, perquè de pagar-lo el gasoil agrícola a euro i mig, a pagar-lo a euro un poquet d'ara, pues la veritat és que és quan va vindre la guerra d'esta, pues bueno, la veritat és que ha baixat, però està més car de lo normal, però no està tan car, no? Uh-huh. I ara també tinc una altra problemàtica, que mos afecta molt, el tema d'aquestes alertes, que per exemple ara estem des del diumenge a l'esprà, màquines parades sense poder cosechar ni poder embalar.
0: Clar.
1: Perquè quan estem
0: Clar,
1: fa tanta calor
0: clar,
1: que tenen temor que hi ha incendis.
0: Clar, esteu ara parats perquè està prohibit ixir amb les maquinàries perquè no salte ninguna xispa i no pugui originar-se ningú incendi. És a dir, com afecta també esta calor al vostre treball diari?
1: Pues molt, la veritat és que molt, perquè bueno, nosaltres tenim maquinària, com he dit, anem a cosechar també a terceres persones, i tot va vint a segar, vint a cosechar, perquè si vinguera una trona i mos fa mal el cereal, que enguany que no hi ha molta collita, però que hi ha que replegar-ho, pues la veritat és que, pues bueno, parats. Mentre no estiguem en alerta normal, pues no podem. I estem del diumenge a l'esprà, demà diuen que el seran, però avui tampoc se pot treballar.
0: Clar, avui és l'últim dia de onada oficial.
1: Sí, però tu estàs dient ara, que la setmana que ve torna una altra més forta, una altra parats. Mos passarà l'estiu sense poder treballar o sense poder acabar faena.
0: Clar, entenc que això per a la vostra producció anual, això sí que serà un cost important per al vostre negoci.
1: Sí, sí, perquè parem i ja mos després, millor, no sabem com aniran les oles de calor, perquè havia d'haver més i no sé què és el que mos tocarà fer, perquè no podem estar setembre cosechant, la cosechar és ara.
0: Quan...
1: Claro, les ordenances venen així com siguen, però nosaltres estem parats i estem nugats de mans i peus i no sabem què és el que hi ha que fer.
0: Clar, clar. José Luis, havies dit que en tots aquests anys que du vostè de ramader ha canviat moltíssim la història i sobretot moltíssim la meteorologia. Des de quan està vostè en aquesta explotació?
1: De tota la vida. Jo des que un pare tenia animals i doncs, vam agarrar el meu germà i jo, vam fer l'empreseta i bueno, hi havia menys, l'any 2000 i pico ovelles, però bueno, cada any estem bé, no? Que més calor. I sempre, la memòria és curta, però l'any passat, el mes de juny, no va fer calor. Va estar plovent, el terreny estava molt més fresc, el juliol sí que va fer calor, l'agost també, però si enguany, al mes de maig ja està fent calor. Maig, juny, ja portem dos mesos de calor. I a millor l'any que ve, el mes de juny, no farà tanta, però bueno, quan venen i ara este mes de juliol, pues serà terrible, no? Sí, la veritat és que sí.
0: Bueno, pues la calor que afecta tant a ramaders com als animals que després ens donen tantes coses bones de la nostra terra hacia la província de Castelló. Així que, José Luis, em queda donar-te molt d'ànim a tu i a totes aquestes ovelletes que t'acompanyen cada dia amb esta calor, perquè sí. És de veres que ho diuen els experts, que la setmana que ve també serà forta la onada de calor que vindrà. Així que molt d'ànim, sí. I gràcies, Gui, per estar amb nosaltres. Tres.
1: Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per deixar-nos parlar per la ràdio. Vale.
2: Hoy por hoy, Castellón. Andrea Jarque.

0: Doncs obrim avui la nostra secció estiuenca que gira al voltant d'una paraula que en seguida comentarem, però abans anem a saludar els tertulians que avui ens ajuden a arribar al final del programa. Àngela Berlanga, hola una altra volta.
1: Hola, què tal?
0: Ens acompanya també Joan Pitar. Joan, hola.
2: Bon dia.
0: Josema, què tal?
3: Hola,
0: molt bons dies, bon dia. Anem a parlar d'una paraula que jo crec que tot el món coneixem i sobretot hem fet, que és paiporta. Què vos suggerís? Esta expressió, perquè no és una paraula, és una expressió, Joan.
2: A mi me suggerís pues, un sopar a la fresca, en els amics, en tot el poble, que cada un se porte pues, el seu sopar, no?
0: On el situes i què duries?
2: El situo, però geogràficament?
0: Clar. On imagines tu i se paiporta?
2: Pues a una plaça.
0: Però en quina, la plaça de Benassal, en la plaça a on?
2: A Benassal.
0: On sols tu fer paiporta?
2: A Benassal, per exemple, pues a vegades a la carpa del poble, al pavelló,
0: vale.
2: Es monten pues, unes taules llargues, l'organització que s'encarregue de portar avant, pues a lo millor fique la beguda, fique l'aigua, la gaseosa i el vi.
0: Ahí anem.
2: I fique pues, les papes, les olives i el pernil o formatge, després ja cada un se porte el seu sopar. Jo me portaria un bocadillo.
0: De què?
2: De tortilla de pataca en mayonesa,
0: bo,
2: per exemple.
0: Que bo. Uf, és que clar, a aquestes hores i xerrar d'entre pa de truita, tu diràs, Josema, on anem amb el teu pa i porta?
3: A mi la verdad que también me recuerda lo que ha dicho Joan, que al final pues es una comida al aire libre, con más gente, pero la verdad que yo no soy mucho de eso. Yo soy siempre más de pues planes de restaurantes.
1: Al que le pongan la mesa.
3: Claro. Sí, exactamente.
0: Con la mesa puesta,
3: la mesa,
0: ¿no?
3: Mesa puesta. Y pues bueno, en mi pueblo, por ejemplo, las fiestas patronales siempre se hace la cena de paiporta, pero la verdad es que en mi vida habré ido solo una vez. Así
0: bueno,
3: que imagínate.
0: No es molde, no es molde paiporta, el nostre company Josema, así que tenim les dos cares. Àngela Berlanga, tu sí que eres adepta al paiporta.
1: Yo soy adeptísima al paiporta.
0: ¿Qué ens contes tú del paiporta?
1: Mira, per a mi el pa i porta pot ser les festes del poble en el carrer que es diu el Barri Nou i estar tots al Barri Nou en els nostres taules muntades per tots, les cadires muntades per tots i fer ahí el pa i porta en germanor. I després està l'altre variant, que és que mai sopaves a casa durant l'estiu quan eres més xicotet i jo era un poquet reaci a fer entrepans i m'eixia en el plat en el que jo tinguera. Si tenia pues, una mica, podem dir que de peix, pues, jo m'agafava el plat en el peix i m'anava al carrer a menjar amb els meus amics i poder sopar ahí pues, en el banquet de la plaça, es posàvem en algun projector una pel·lícula i alguna coseta aixina.
0: Bueno, paiporta, com avui contem, és una expressió valenciana que utilitzem així, és escrita en valencià, no és molt complicada d'esbrinar pa, del pa de tota la vida, del pa que utilitzem per al entrepà i se porta de transportar, de dur, del pa i porta, que és el pa que al final tu portes. Havia fet una pregunta molt interessant abans del programa avui, Àngela, i jo estava contant que demà, per exemple, sope amb la meva família per veure el futbol, és l'excusa per demà ajuntar-nos, i això que es diu, bueno, anem a dur cada un una cosa de sopar perquè així no se marrona el mateix i no té que estar cuinant el mateix tota la vesprada. I Àngela m'ha preguntat, això de dur cada un el seu menjar i posar-lo en comú damunt la taula és un pa i porta? Què penseu?
1: Tinc la resposta.
0: Vull saber què penseu vosaltres.
2: Jo crec que sí, no? Perquè al final pues, tu portes, no tu menges tu a soles, ho compartixes, però també...
3: Claro, o sea,
2: tú,
3: la
2: ¿no?
3: función la estás haciendo, ¿no?
0: Ángela. Uh-huh.
1: Yo es que busco la respuesta.
0: Yo también.
1: La respuesta es que sí. Sí, sí que es considera pa y porta y te diré por qué.
0: Pues yo he estado investigando y te vas a decir que no y vas a durte la contraria.
1: Vale, pues yo te vas a decir por qué y lo vas
0: venga,
1: a justificar.
0: Venga.
1: Sí se considera pa y porta perquè esta paraula, esta expressió, que la qual, curiosament, a soles s'utilitza a castelló, i una miqueta en una zona catalana.
0: En altres zones de la Comunitat Valenciana s'anomena d'altres maneres, que ara enseguida comentarem.
1: Sí, que tinc altra manera, que era la meua, i la tinc aquí apuntada.
2: Sí, jo també
1: tinc
2: una altra, eh?
0: Vinga.
1: I és perquè antigament se feien reunions familiars o berenars al camp, ¿vale? I la gent pues, no tenia molts recursos. No tenia menjar a casa per a convidar a tota la família, que abans les famílies eren molt més grans perquè tenien molts més fills. Pues en aquest cas, l'anfitrió s'encargava del vi i de la taula. i la resta la tenia que posar la gent que vingui a ta casa. Pues en aquest cas me diu que sí que se consideraria que la gent fora a ta casa en una coseta de menjar pa i porta, perquè seria el mateix que se feia abans i per el qual se va inventar esta paraula o esta expressió, que és que la gent portava el pa, que era un aliment bàsic, i portava alguna coseta més per a picar, i l'anfitrió pues posava el vi o la bebida, en aquest cas, la taula i l'espai, i és una qüestió també pues de passar compartir temps junts.
0: Jo vaig a dur-te la contrària, perquè el pa i porta es diu així per lo que estem comentant, com ha dit Àngela, cadascú du el seu menjar, però la diferència per a mi és una cosa que ha dit Joan, i és que cadascú du el seu sopar. És a dir, en comú està la beguda, està ixes cosetes que poden posar al mig de la taula per compartir, però el pa i porta, la diferència és que tu dus el teu sopar, és a dir, no el poses al mig de la taula per a compartir amb els demés. Aleshores, ahí podria estar un poc la diferència entre un sopar per a compartir, el que jo faré demà, i si fora un pa i porta, jo entendria que anem a dur coses per a picotejar, però cadascú després, per exemple, dura el seu entrepà, el seu tros de carn o la seva carmanyola.
1: Que de vegades també se fa, de sí. Quedar a casa d'alguna persona i cadascú porta el seu sopar.
0: Per a mi...
2: El de la casa sí que
0: clar, les papes... Per a mi ahí està la diferència. Crec que també és molt particular l'ús que se li dona a les nostres expressions en cada família, en cada casa i demés. Però per a mi, pa i porta o associa en seguida un entrepà i el que jo vaig a fer demà és compartir directament coses damunt la taula. Però crec que així no n'hi ha una norma escrita i que sabem un poc que cadascú utilitza l'expressió d'eixa manera. Mira, vaig a contar-vos jo algo que me recorda molt a mi el pa i porta, i és al final del curs del cole. En el meu cole es feia el sopar de pa i porta l'últim dia de classe i havies de comprar uns tíquets al professor, en aquella època serien 2 o 3 euros, precisament perquè el col·legi, després quan arribaves a aquest sopar de pa i porta, havia posat unes taules, havia posat fantes, coca-coles, aigua, papes, picotets, i ja cadascú es duia el seu entrepà de casa. Per poder entrar a aquest sopar, que es feia en un casal faller que hi ha a Borriana i que alquilava el meu col·le per a aquest dia, tenies que comprar aquests tíquets i es dia el sopar de pa i porta de final de curs. I per a mi era ja l'inici de l'estiu, feies un sopar on anaven tots els teus companys i els teus pares, i a mi m'agradava moltíssim perquè es juntaves amb tots els papàs i mamàs dels teus companys, amb tots els teus companys, t'ho passaves molt bé i si és aquest dia per la nit, que era algo que et feia molta il·lusió, posaven música, la gent ballava, i recordeix pa i porta de final de curs del meu col·le amb moltíssima, moltíssima estima.
2: Això ben a saltar més fa, i a més, és com que cada curs fa una actuació. És d'infantil.
0: Correcte. Però això per a mi era diferent. Era per un costat el final de curs, les actuacions, i després era el sopar de pa i porta un altre dia.
2: Ah, no, ven a salir el mateix dia.
0: Tot junt, no.
3: En mi cole havia algo parecido, lo que pasa que no te llevabas la comida de tu casa. Ya te ponían ellos la comida, pero bueno, había música igual, claro, y era en verano.
0: Tú te vas a acostumbrar ahí a que te posaran en la taula. Claro. Josema, no te agrada hacerte entre pans.
3: Sí, sí, sí.
0: Josema.
1: Josema siempre a taula posada.
0: Siempre. Y altres expressions per dir pa i porta.
1: Per a mi és sobaquillo.
2: Ahí sonava
0: en castellà, sopar de sobaquillo. Sí. Uh-huh. Existeixen altres també, no, bueno, Angela, segons sí. El territori.
1: T'anava a dir que l'he buscat, la de sobaquillo, per...
0: I que per què? Perquè el sobaquillo, perquè posem ahí el...
1: Efectivament, sí? És una expressió molt gràfica perquè és per portar l'entrepà baix el sobaco o l'axila per anar-te a sopar, i curiosament és una expressió que no se sap quan va començar a utilitzar-se, se utilitzava de forma col·loquial, però data de 1970, la primera vegada que apareix en un periòdic alacant. L'expressió de que hi havia un sopar de sobaquillo en una festa d'Alacant.
0: Sabeu, quan es va enregistrar de manera oficial l'expressió pa i porta i que apareix escrita les primeres vegades, les primeres referències?
2: Abans que el sobaquillo, que és de
0: l'any 2008. És a dir, era una expressió molt del boca a boca, però fins 2008 no es va registrar ja així de manera oficial. Així que no fa tant, a mi 2008 me pareix fa 5 anys i em fa quasi 20. Però, clar, la vida passa molt a pressa. De Cabasset, l'heu escoltada? No. Anar de sopar de cabasset o de faixa?
2: Jo l'he sentit la de cabasset, però no...
0: Perquè, clar, moltes voltes per dur l'esmorzar, el sopar o el dinar s'utilitza una mena de cabasset, de saquet, està molt també dita aquesta expressió i s'utilitza en moltes zones. I de faixa també per això de que abans, en els treballs aquells de camp, en aquell sector primari de fa molts anys, en les faixes que utilitzaven els treballadors, podien posar-se ahí el menjar i traure'l a l'hora de menjar. Així que de faixa és una paraula que... una expressió en este cas que jo m'he quedat també, ja no la coneixia, per exemple.
1: I altra que és sopar de germanor. I això s'utilitza per la qüestió de que se suposa que no li dones importància al que vas a sopar, sinó a la companyia. Per això el de sopar de pa i porta, que cadascú se porta el seu, però la companyia és l'important, seria un sopar de germanor.
0: Si esta nit quedem i vos dic a les 9 anem a fer un sopar de pa i porta, hem de dur cadascú una beguda... una cosa per a compartir i el nostre entrepà. Vull saber què duríeu cadascú. José Mate va tocar cuinar. Ui. Així que...
1: Bueno, lo pot encarregar en una casa de cuina i ja està.
0: Àngela,
3: bueno, si no, llevo un bocadillo i ja
0: què està. Duries, què duries tu, Àngela?
1: El meu entrepà seria de truita i llonganissa. Bo? Això segur. Després, al mig, portaria unes pataques braves, perquè m'eixen molt bones. Molt bones. Ja tinc que presumir d'això. I de beguda al mig, jo crec que aigua fresqueta.
0: Molt bé, per a les altes temperatures. Josema, què duem?
3: Pues bueno, yo me llevaría un bocadillo de jamón, la verdad.
0: Vale.
2: Bàsic,
0: bàsic, sí, però sí, bo, eh? Pa i pernil, tu diràs.
1: El pa ja cortat l'ha comprat.
0: Correcte. Tot tallat.
2: Un sàndwich. I
3: luego en medio, pues... Creo que para cenar tampoco hace falta mucho, así que no sé. Con unas aceitunas, por ejemplo, me conformaría.
0: ¿Olives? ¿Y de beure?
3: Agua.
0: También. Agua también, suma sí, la agua.
2: Sí. Lo mínimo, no vuelguis a res.
0: No, res, no,
1: yo
0: res.
1: Yo pensaba que iba a
0: decir... Joan, sorprendenos tú una mica, ¿vore?
2: Yo portaría de beguda, yo creo que una sangría, ¿no? Fresqueta, ahora de estiu. Pero al mig, tampoco me esmeraría molt. Unes papes, un... Sí.
0: Val.
2: Nachos y guacamole, una goixina. I el entrepà, el que he dit antes, el de truita i pataca en mayonesa.
0: Molt bé. Doncs jo acabaria de...
2: La mayonesa no se olvide,
0: Que no s'oblide. Jo acabaria de coronar la tauleta amb algun vinet d'ací de la terreta per poder compartir-lo, encara que si Joan du la sangria, però bueno, jo duria alguna botelleta de vi per si acaso vos havies obrir-la. Posaria al mig una bona ensalada de tomaca valenciana, una tomaqueta rosa, dices bones, simplement amb un poc de tonyina i un poc de ceba. Jo crec que perfecte, un bon oli, d'aixòs que tenim així a la província de Castelló. Uh-huh. I el meu entrepà, perquè jo associe el pa i porta als primers pa i porta que feia amb els meus iaios, i la meva iaia sempre em feia el meu entrepà favorit, que era de petxugueta rebosa. I la meva iaia la feia casera, i això era... Això, o també feia una cassoleta de fang amb llonganissa i llomello en tomaca. I això, aquest sabor no se pot explicar. Així que jo me n'aniria per ahir a sopar amb vosaltres. A les 9, sabeu que anem a parar taula. Teniu cadira per dur?
1: Sí, sí.
2: De fusta? Sí, portarem.
0: Vinga, doncs.
1: L'amigo és de plàstic.
0: Ens veiem a les 9 esta nit amb el nostre pa i porta particular i amb els nostres oients demà, com sempre, 12:20, que serà l'últim programa de la setmana, perquè és divendres, 12:20, com sempre, puntuals així a l'Oi Poro i Castelló. De moment, els desitgem que tinguin molt bona vesprada. Fins demà.